0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, un día más seguimos pendientes de Ceuta. Hoy el foco está puesto en el partido de fútbol amistoso de la selección española sub-20 previsto para este 30 de septiembre, porque la policía desaconseja celebrar este encuentro de carácter benéfico entre España y México por la presión migratoria existente en la ciudad autónoma, lo que ha provocado que el gobierno de Ceuta haya emitido un comunicado en el que traslada su profunda decepción por la decisión del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska. En este punto nos vamos en directo hasta el puerto de Ceuta. Ahí está Teresa Jiménez. Buenos días.
2: Buenos días. Pues tercer día de funcionamiento del campamento del Muelle de Poniente, que mantiene ocupadas sus 1.700 plazas. Estamos junto a la zona de aseo, donde algunos se lavan los dientes antes de marcharse. Desde las 8 de la mañana, los migrantes han podido salir del recinto tras el desayuno. Mustafa asegura que aquí las condiciones, por supuesto, son mucho mejores que en la playa. Ante las elecciones legislativas de Marruecos y los mensajes que circulan en redes sobre una nueva entrada en Ceuta el próximo 23, les hemos preguntado, nos cuentan que lo han visto en sus móviles, en sus grupos, y aconsejan a sus amigos que no lo intenten. Dentro del campamento dice que se está extendiendo el temor a que este recurso sea el paso previo a una devolución. El gobierno prepara además nuevos espacios en el acuartelamiento de caballería y en una parcela de la zona de Benzur. También aquí estamos viendo a los operarios trabajar para ampliar las más de 6.000 plazas totales temporales habilitadas en la ciudad autónoma.
0: Gracias, Teresa. En Pamplona, una mujer de 56 años ha fallecido y otras 18 personas han sido hospitalizadas por un incendio declarado en una residencia de la ciudad. Unos 50 pacientes han tenido además que ser reubicados. En redacción en Navarra, en directo, Natalia Payet. Buenos días.
3: Sí, muy buenos días. El incendio se declaraba en torno a las 9 de la pasada noche en una habitación de la residencia y por ahora no se han confirmado ese origen de las llamas. Sobre los 18 heridos, uno de ellos es un varón de 62 años que se encuentra en la UCI, otras dos personas se encuentran en reanimación pero estables. El resto de atendidos presentan intoxicaciones leves por humo. 6 de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadoras del centro y como medida preventiva esas 50 personas, 50 pacientes han sido reubicados. La Policía Nacional es la que se ha hecho cargo de las diligencias. La Policía Municipal de Pamplona colabora también en el operativo.
0: Gracias, Natalia. Nos vamos ahora hasta la provincia de Huelva. Allí continúan los trabajos para extinguir el incendio forestal que afecta al paraje de Pedraza en Villablanca. Redacción en Andalucía. Juan Leo, buenos días. ¿Cómo están ahora las cosas?
4: Hola, buenos días. Pues a estas horas aviones y helicópteros de extinción se están incorporando a un incendio en el que un operativo de un centenar de bomberos forestales ha estado trabajando durante toda la noche. De momento sigue activo con viento intenso que complica la situación. El incendio se declaró en la tarde de ayer cuando hubo que desalojar a una veintena de vecinos diseminados de la zona que a última hora de la noche pudieron volver a sus casas. El origen al parecer ha sido una furgoneta que ha ardido en la carretera 499 entre Ayamonte y Villablanca. La vía permanece cortada entre el kilómetro 1 y el 17.
0: Del exterior, Rusia celebra hoy la tercera y última jornada de sus elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría. Esta madrugada Moscú ha recibido ataques de drones que han dejado al menos 2 muertos y 6 heridos. Javier Jiménez.
5: Y además han dañado las instalaciones de una refinería de petróleo en esa región. El alcalde de la capital ha informado de más de 1.600 drones lanzados contra Rusia con la intención, ha dicho, de perturbar las elecciones parlamentarias. 450 de esos proyectiles se habrían dirigido hacia Moscú. Rusia celebra este domingo el último día de sus comicios legislativos, los primeros desde el inicio de la invasión contra Ucrania en 2022.
0: Elecciones también, Javi, en Alemania, donde los estados federados de Berlín y Mecklenburgo ante Pomerania organizan sus comicios regionales con la atención puesta en el avance de la extrema derecha.
5: Y las últimas encuestas apuntan que en la capital la izquierda se adelanta a la CDU actualmente en el gobierno, aunque con porcentajes muy reñidos, y la extrema derecha avanza hasta el tercer puesto. En Mecklenburgo ante Pomerania, el grupo de los democristianos de Merse rebaja las expectativas al punto de poder quedarse sin grupo propio. Serían los peores resultados de su historia en unas elecciones regionales. En este estado, los socialdemócratas que gobiernan desde 2017 esperan en revalidar el mandato.
0: Estaremos pendientes de los resultados. Gracias, Javier. Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Les dejamos con la información más próxima.
6: Radio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
7: Molt bon dia, són les 9 i 5 minuts. El sector primari de les Balears prepara mobilitzacions per mort de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límite per a les explotacions i els pescadors adverteixen si no se posa remei, hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis. Els pescadors illencs varen començar l'any pagant a 0,64 el litre de gasoil. Aquesta setmana ha arribat a pagar 1,40 €, una escalada de preus inassumible per a les dues 166 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipiel. Aquesta és la notícia amb la qual encetem l'informatiu matí de cap de setmana d'aquest diumenge, dia 20 de setembre. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Avancem, però, volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Avui s'espera temps estable a les Balears, especialment a la meitat occidental de les illes, però avui a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols que podrien deixar algun ruixat aïllat i ocasional i que podria arribar de forma més residual a l'est de l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, màximes de 30 graus a Palma, 28 a Maó, Eivissa i Formentera. La pròxima setmana, temperatures sense grans canvis podrien pujar fins a mitjan de setmana, especialment a l'illa de Mallorca. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix del nord i del nord-est amb brises costaneres al sud-oest de l'illa de Mallorca a la tarda. És una informació d'EMET.
7: Gràcies, Jordi. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 24 graus a Formentera, 23 a Maó, 22 a Eivissa i 21 a Palma. Rebeu salutacions cordials de Víctor Bejarano al control tècnic i dic que us parla Enrique Mas. Com vos dèiem en portada, el sector primari de les Balears prepara mobilitzacions per mort de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límite per a les explotacions i els pescadors adverteixen si no se posa remei, hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis. Els pescadors illencs varen començar l'any pagant a 64 cèntims el litre de gasoil. Aquesta setmana han arribat a pagar 1,40 €. Una escalada de preus inassumible per a les dues 166 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipiélag. Domingo Bonín és el president de les confraries de pescadors a les Balears.
9: I això ha fet que els gastos superin els ingressos i és inviable. Això fa que l'activitat, qualsevol moment, si se manté aquest preu tan alt, que l'activitat pues, caurà o amarraran per inviabilitat econòmica.
7: També els agricultors qualifiquen la pujada de preus d'inassumible, demanen la pròrroga de l'ajuda a la compra del gasoil agrícola, denuncien que el pròxim 30 de setembre decau aquesta mesura sense que s'hagi plantejat cap alternativa. És per això que ja han anunciat mobilitzacions. Joan Company és el president d'ASAJA.
10: Els pagesos de les illes hauran de gastar 1.700.000 euros més que l'any passat per fer front a la campanya actual de desembre per l'any que ve. Tot això, el sector ja està molt malament. Això que vol dir que si nosaltres no podem produir guanyant qualque cosa o produïm pèrdues, no queda més remei que pujar els preus dels aliments.
7: Dir no a l'ampliació dels aeroports d'Eivissa i Mallorca és el motiu de la convocatòria de la manifestació avui a hora baixa que es celebrarà a les dues ciutats. Una convocatòria que va arribar abans que l'anunci aquesta mateixa setmana d'una inversió des del govern d'Espanya de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 i una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals fins als 50 milions. Els convocants a Palma són la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i a Eivissa l'associació de joves. Des de Vila denuncien que l'illa es troba ja al límit. Marga Torres és presidenta de l'associació.
11: Creiem que la gent sortirà al carrer perquè és un tema que ha tingut un ampli consens social de que la gent d'Eivissa ja no el vol ampliar perquè sent que l'illa ja està a un límit de tant de recursos ecològics, hídrics, territorials.
7: El Partit Popular de Balears va sol·licitar ahir la compareixença del president d'AENA, Maurici Lucena, davant la Comissió Mixta d'Insularitat. Els populars argumenten la petició en què AENA ha d'oferir explicacions la mateixa setmana, com deien, que el Ministeri de Transports ha anunciat una inversió rècord per a les illes. Més de 5.000 persones han signat una petició ciutadana per reclamar a les administracions públiques una gestió ètica dels animals silvestres a Menorca. El signat defensen que les batudes de caça no són la millor solució per controlar les poblacions de cabres i paons reials que sovint entren a les finques buscant aigua i menjar. Clara Ceballos.
12: Les persones que han signat la petició demanen un control poblacional que no impliqui el sacrifici dels animals. La iniciativa posa sobre la taula alternatives com l'esterilització o la reubicació. La darrera batuda de cabres autoritzada pel govern balear va ser al maig, a Es Mercadal. Escoltem Eloi Momotar, portaveu de l'Associació per a la Protecció dels Animals Assilvestrats de Menorca.
13: Hi ha una illa de Canàries que va reduir la població de 300 cabres a 77 en un sol any de gestió poblacional i de feina activa. Aleshores, ostres, per més cabres que hi hagin aquí a Menorca, ni es poden considerar com a plaga, ni es poden considerar com a perill o com a amenaça com per anar i fer un extermini.
12: Els propietaris de les finques on entren els animals assilvestrats lamenten frustrats que es mengen els cultius. És el cas de la finca Ses Voltes, on pensen que l'esterilització podria posar fi al problema. Joan Torrents n'és el propietari.
14: De petites, tal vegada ara hi havia 9 de grosses i tal vegada de petites hi ha 4 o 5. I el mes de maig hi haurà 4 o 5 més, o més, perquè aquestes petites ja criaran.
12: L'Associació per a la Protecció d'Aquests Animals busca finques que els puguin acollir i garantir el seu benestar.
7: En clau de formació, aquí a les Illes ja està donant les primeres passes del grau de Ciències de la Mar a la UIB, una titulació històricament demandada degut a l'increment de professionals requerits en el sector. Lluís Gómez Pujol és el cap d'estudis del grau de Ciències de la Mar i vice d'IA.
15: Hi ha una realitat, que hi ha un ecosistema d'investigació molt important a Balears, a l'Institut Oceanogràfic, IMEDEA, el SOCIP, la pròpia universitat.
7: Investigar l'impacte medioambiental de la pujada del nivell de la mar o l'increment de les temperatures que hem vist aquest mateix estiu són algunes de les tasques associades a aquest estudi. Si s'expliquen, la recerca oceànica és un dels principals atractius per molts estudiants. En la crònica de successos, ferit greu no, un jove de 21 anys després de ser apunyalat en el pit a Magaluf ahir de matinada. Els fets varen ocorregut sobre les 5:15 de la nit d'ahir dissabte, quan els serveis d'emergències van hagut d'intervindre a l'avinguda Pere Baquer. Prop de la zona de Punta Ballena, el jove de nacionalitat txeca va estar estabilitzat i traslladat a l'Hospital de Son Espases, on es manté estable. I als esports, primera victòria del Real Mallorca a domicili de la temporada. Els de Luis García varen guanyar 1-0 a la Real Societat B en Subieta gràcies a un golàs després d'una acció individual d'Adri Fuentes al minut 80. Tot i que el partit va estar dominat pel sencer, l'entrenador mallorquinista va reconèixer que la primera part va ser complicada, però va sortir del partit content.
16: Segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto en fase ofensiva como defensiva. Sí es cierto que creo que en el segundo tiempo hemos sido mucho mejores, hemos inclinado el campo hacia su portería y en definitiva los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores, muy merecido este resultado, una vez más portería cero que es fundamental.
7: El Palma Futsal va donar un cop damunt de la taula després de guanyar ahir 8-3 contra el Pozo Murcia. Un dels màxims rivals en la lluita pel títol, els d'Antonio Vadillo, mai varen estar per avall al marcador. El partit es va anar al descans amb un 2-1 per als mallorquins i a la segona part tot va eixir de cara. La victòria per 8-3 del Palma Futsal posa l'equip d'Antonio Vadillo empatat pel lideratge amb el Barça i deixa el Pozo Murcia amb només un punt després de dues jornades en una lliga, la d'obertura molt curta de només 15 jornades. I en tennis, Jaume Munard pot tancar avui a les 5 de l'hora baixa la classificació d'Espanya per a la fase final de la Copa Davis. El tenista de Santanyí farà parella amb el valencià Pedro Martínez Portero al partit de dobles, el tercer de l'eliminatòria contra Xile que celebra Santiago. O faran contra la parella xilena formada per Alejandro Tavilo i Tomás Barrios. Tant Rafa Jodar com Dani Mérida varen guanyar ahir els seus partits i deixar l'eliminatòria 2-0. I avui a la cultura parlem de la nit de l'art. Perquè les galeries de Palma varen tornar a obrir les seves portes ahir dissabte vespre per celebrar una nova edició de la nit de l'art. Els carrers del centre de la ciutat varen ser una festa, música i concerts després de la participació de milers de persones per celebrar el 30 aniversari de la nit de l'art. Adeu.

0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Molt bon dia. Eivissa i Palma sortiran al carrer avui a les 6 de l'hora baixa contra l'ampliació dels aeroports que projecta Aena, una convocatòria que va arribar abans que l'anunci aquesta mateixa setmana d'una inversió des del govern d'Espanya de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 i una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals fins als 50 milions. La marxa convocada a Vila per l'Associació de Joves d'Eivissa i a Ciutat per Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport compta amb el suport d'entitats ecologistes i socials. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 20 de setembre. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Avancem, però, volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
2: Avui, cel poc ennuvolat a les Balears, excepte l'illa de Menorca, ens espera més nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat aïllat i ocasional que podria arribar de forma residual a l'est de l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis seran les màximes de 30 graus a Palma, 28 a Maó, Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, avui bufarà en general fluix del nord i del nord-est amb brises costaneres al sud-oest de Mallorca durant la tarda. Demà continua el cel poc ennuvolat amb baixa probabilitat d'algun banc de boira, preferentment a l'interior de l'illa de Mallorca, i les temperatures amb pocs canvis. Les diurnes en lleuger ascens, màximes de 31 graus a Palma, 29 a Maó i Eivissa, 27 a Formentera. Les mínimes seran de 22 graus a Formentera, 20 a Eivissa, 18 a Palma i Maó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis continuaran a l'entorn dels 30 graus. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Palma i Eivissa i 26 a Formentera i Maó. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano al control tècnic i di qui us parla, Enrique Mas. Com vos dèiem, en portada, Eivissa i Palma sortiran al carrer avui a les 6 de l'hora baixa contra l'ampliació dels aeroports que projecta en una convocatòria que va arribar abans que l'anunci aquesta mateixa setmana d'una inversió des del govern d'Espanya de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 i una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals fins als 50 milions. La marxa convocada a Vila per l'Associació de Joves d'Eivissa i a Ciutat per Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport compta amb el suport de entitats ecologistes i socials. Des de l'Associació de Joves denuncien que l'illa d'Eivissa es troba ja al límit i que una ampliació repercutirà negativament tant en el medi ambient com a la societat i que ja pateix problemes per a trobar treballadors per la crisi de l'habitatge. Marga Torres és presidenta de l'Associació de Joves.
3: Creiem que la gent sortirà al carrer perquè és un tema que ha tingut un ampli consens social de que la gent d'Eivissa ja no el vol ampliar perquè sent que ja està a un límit de tant de recursos ecològics, hídrics, territorials.
0: Entitats ecologistes són especialment crítics amb la gestió de l'aigua des d'Aena, la que acusen malbaratar i vessaments d'aigua no depurada en un entorn natural com és el Parc Natural de Ses Salines. Els hi preocupa que una ampliació pugui empitjorar la situació, ho explica Rafael Tur, tresorer de l'Associació Veïnal de Rafal Trobat.
4: Varen treure les analítiques i varen demostrar que l'arena està contaminant els aqüífers, que està contaminant la platja, que està malbaratant la nostra illa.
0: La manifestació d'Eivissa partirà des de Vara del Rei aquest diumenge a les 6 de la tarda, recorrerà carrers de Vila i acabarà al Parc Reina Sofia, on llegiran un manifest. A Palma, la concentració és davant de delegació de govern i el Partit Popular de Balears va sol·licitar ahir la compareixença del president d'Aena, Maurici Lucena, davant la Comissió Mixta d'Insularitats dels Populars. Argumenten la petició en què Aena ha d'oferir explicacions la mateixa setmana que el Ministeri de Transports ha anunciat un inversió rècord per a les illes de més de 1.000 milions d'euros. I parlant de saturació turística, la propera setmana el Parlament debatrà la reforma de la llei de la biosfera de Menorca, que permetrà restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Després que Partit Popular i PSOE acordessin al Consell la reforma de la normativa, el Parlament ha d'activar la via d'urgència per aprovar els canvis a la llei que es va aprovar la passada legislatura.